0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar ja a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet però baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes i han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. I quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Passen a disposició judicial dos joves, un noi i una noia, qui els relacionen amb diferents focs forestals i l'incendi d'un camió i de maquinària agrícola. Els suposats piròmans els van detenir a Reus, al Baix Camp. I a Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor. Tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril, les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o també el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga ACB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona a Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I ens queda el titular del temps. Les temperatures podran tornar a superar els 30 graus. Avui a l'interior arribaran els 35 al Pla de Lleida, domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
1: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Una Mar FM.
8: Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes, nova etapa, més ànima que mai, servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses, telèfon 615 87 1736 o entra a espaiànima.com.

Hi va haver una època en la que Freddie Mercury, bé, i no només ell, sinó també els altres membres de Queen, es van distanciar els seus camins i es van dedicar a les seves carreres en solitari per provar una nova aventura. I en Freddie Mercury, doncs, ens va regalar en aquelles èpoques cançons com aquesta, I Was Born to Love You, que també vam poder escoltar amb una versió de Queen a l'àlbum Made in Heaven. Això sí, van decidir tornar a juntar-se per seguir regalant-nos cançons fins la mort de Freddie, cap l'any 91. Des del 88.0 de l'FM ens quedàvem amb aquest I Was Born to Love You i també ens quedem tot seguit amb Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses i Ull que no arriben junts. Venen acompanyats per la Su i pel món DJ.

Així és com sona el més nou de Marshmello, juntament amb el cantant de country, i es nota, si li sents la veu, és que té aquest estil. Thomas Rhett, des d'Ona Mar FM ens quedem amb aquesta cançó i també amb unes quantes més de Los Rodríguez, de Loc amb Bebe Rexha i abans els Tiets. Bailoteo.

Beautiful Places, DJ Tiesto, així és com sonava aquesta cançó i amb la que arrenquem amb força una nova hora de música d'èxits quan passen ara mateix 5 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim amb més i més cançons, ens esperen tot seguit Camila Cabello amb el Bam Bam, juntament amb Ed Sheeran. Abans escoltarem Jester i aquesta versió d'un clàssic, Eye in the Sky. També en els propers minuts ens quedarem ballant el ritme de Doctor Prats i el seu efecte papallona. Només des d'aquí, des del 88.0 de l'FM. Sintonitza'ns o connecta't a onamar.net i a gaudir.

Amb un somriure d'orella a orella em vaig quedar jo el dissabte passat veient com el Barça femení li guanyava 4-0 a la final de la Champions a l'Olímpic de Lió. A la que deien que eren les nostres bèsties negres. Bé, ara ho som nosaltres, que ja li hem guanyat dues finals de manera seguida. Fa dos anys una i ara aquesta. Així que potser la bèstia negra ara som nosaltres. Des d'on amar continuem més i més èxits. No és cap bèstia negra, sinó que és una cançó fantàstica que ens acompanyarà tot seguit i que ens farà ballar en aquesta última hora en la que t'acompanyaré fins a les dues en punt. Passen 5 minuts, gairebé 6 de la una, amb Suzy Q i el seu Computer Music, després Daya i Drive the Way.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Onamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Ona Mar. Te ponemos los éxitos antes que nadie.
7: Escúchanos y compruébalo tú mismo.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Onamar FM. Onamar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.
4: Arrancamos espacio de radio hasta el punto de las 7. Mi nombre es Iván Abril y estaré junto a ustedes para ofrecerles lo mejor de la música en la sintonía de On Amar. Los éxitos que van contigo. Comenzamos. 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas.

0: es lo mejor de ayer y de hoy.
1: Solo números uno.
0: Una Mar FM.
2: Una Mar FM. Son las 7. Las 7.
3: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.

0: anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabroc. Correduria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Cada tarde actualizamos tu lista de canciones favoritas.
2: Ona Mar.